Bonsoir à toutes. Aquí Bruno del Centre culturel occitan d'Albitzès. Vos preparam una nouvèla emissió que s'appellerà D'ici et d'enda comme mai. Serà yatsuda per Gilbert Roumec del Talier de Radio de la secció locale de l'IEO de Tarn, la de Rocagudo. Gilbert és estat professor d'història, fa de conferències e treballa ara per l'UCCOA al servici de la cultura occitana que coneix d'empei tot sun. Vos presentieu aquel emissiu per parte de sa un interès per la lengua nostra, de musico ausidos per aici, dins nostre reziu, en Occitania o en la Mailen. E vos voli fa escutar de trois es d'enregistrements que hi faig aquest estiu sus mantun subjectes ligats, mai o menys, a la lengua. Esperi pla que tout à coup vos agradarà.

0: E d'hoi anan parlar de la cruz occitana. Bonsoir, Gilabert.
1: Bonsoir. Alors, Ramon Sinuliac es presente dempuai un brave temps a Lio de Tar e din sa secció locale d'Albi, lo centre cultural occità d'Albizès, und s'occupa d'un taller de literatura. Mais es tabè un écrivain occità, e sus ubrats es contribuïsciu a la promoció de la lengua e de la cultura occitana. Ho publicat una història de la Cruz Occitana en 2004, aumentada en 2006 e finalment una novella che è sortita en 2021. E spero qua che l'entrevistan duei.
0: Buongiorno Ramon.
2: E buongiorno.
0: Siamo onorati di vos entrevista su aquel important treball che è stato lo libro La Cruz Occitana. Una cruz que está bé d'ici e m'as belé un poc lenda com mai. Qu'une fuguet la razó d'aquella realització?
2: Bé, abent toujours al centre occità d'Albi, abent toujours fargat disposicions e un annado a gerir l'idea d'una disposició sur la cruz occitana que a l'époque hi havia mai de textes que de fotos que d'illustracions. Et ici, Hugues Jourdan-Sker.

sentiràs bé com el lío, mai gigants que són apilats. Aquí ho junts, rugaves en mi, i xunyau meia cada igat, tau com les havies partides, les brases d'un pai. Cat bulú, los grans gurs, són la sua terra,

0: En viatge. I en viatge que hi etern. I aquests viatges se pot en baixet, se pot en avion, en tren, en cotxe.
1: Com a més se pot?
0: En bicicleta, no? A pe, en moto, bueno, de totes formes se pot. Perquè no hi ha un viatge físic. Aquest viatge consistís en cercar la veresa de cada causa que mos enture. Era veresa d'un net, d'un plur, perquè també és un polidi, et plorar, d'un arridolet, d'una paraula. Es aubal al nostre cap en forma d'audets. Audets? E què en és audets? Els audets canten, no? Tra la la la la. I què en més, els audets? Que nos atinuem? Volar. I cau deixar els nostres audets que volen i que se'n vagin lueng, lueng, lueng, perquè són lliures. I que hi ha més polit que la llibertat. Però saps què passarà? Que tornaran. Tornaran perquè el nostre cap i et són nin. Ei, un nin, més ja ho tenim, més ja ho tenim, més ja ho tenim, conformen era nostra cultura, era cultura que ho sueñala. I quan més lliures siguen els nostres audets, més rica serà la nostra cultura.

La CIA, la National Endowment for Democracy, tots van perdre quan tot el poble de Venezuela es va aixecar contra el cop d'estat. I aquí diu que s'ha acabat la història i que no assistim mai a victòries populars contundents, s'amarguen. Hi ha llavors d'esperances farcides arreu i el 14 d'abril de 2002 va ser una llavor que segueix germinant.